0: Hola, què tal? Bon dia. Avui és divendres, és 24 de juliol. Aquesta nit, dormir no ha sigut gens fàcil. La Vall d'Albaida es desperta després de viure el punt àlgid de l'onada de calor, amb una calor sufocant que, passada la mitjanit, encara deixava prop dels 30 graus a Ontinyent, Albaida, l'Olleria, Benigànim, Aielo de Malferit o Bocairent, i una humitat molt elevada que ha disparat la sensació des de xafor. Anem ara amb l'oratge del dia. Sincerament, ahir l'onada de calor es va pillar a tots i totes. No obstant això, pareix ser que les temperatures van a baixar. Però tan sols un poc, eh? No podem encara cantar victòria. Perquè al cap i a la fi, les temperatures continuen sent altes. Lluís Francesc, bon dia.
1: Hola, Tomàs, molt bon dia. Cap de setmana amb temperatures en progressiu descens a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. De moment, este divendres, seguim amb avisos per altes temperatures. Tindrem temps estable, poc nuvolós, amb vent moderat de component variable durant la jornada del divendres, amb temperatures màximes que estaran al voltant dels 38 graus. Les mínimes seran molt altes, però aniran baixant durant els pròxims dies, sobretot de cara a diumenge. Dissabte la temperatura ja rondarà els 35 graus, sense avisos, i amb vents de mestral que per moment podem bufar moderats, i diumenge baixen de nou les temperatures amb nuvolositat que serà creixent amb les hores i probabilitat d'alguna tempesta vespertina, fins i tot podia ploure en qualsevol moment de la jornada.
0: I us dono unes dades d'ahir. Mira, 43 graus a Albaida, també a Ontinyent, a Fontanars dels Alforins, i 42 a Aielo de Malferit. No és poca cosa, la veritat. Però en aquests moments la temperatura a Ontinyent és de 24 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 23 i els 26. I com sempre, us donem dos exemples. Tenim 25 a Terrateig i 26 a Quatretonda.
2: Després de l'èxit de les dues edicions anteriors, este dissabte 25 de juliol a les 11 de la nit, torna a l'Olleria a disfrutar d'una nit esgarrifosa de supervivència zombi. Consulta els detalls de l'inscripció en la web lovezombies.es. Els menors de 15 anys hauran d'estar acompanyats d'una persona adulta i de 16 i 17 anys amb una autorització prèvia. No t'ho perdes. Vine a viure una nit de terror a l'Olleria.
3: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar-lo oportunitat. agbengineers.com.
0: Ontinyent ampliarà enguany l'oferta de la Gran, l'espai del Museu Tèxtil durant les festes de monos i cristians, amb més dies d'activitat, horaris més amplis i una programació reforçada. El Museu Tèxtil obrirà del 17 al 24 d'agost, des de les 11 del matí fins a la 1 de la matinada, amb una oferta que combinarà música en directe, gastronomia, exposicions i activitats familiars. Entre les novetats destaca l'ampliació del tobogán gegant a dissabte i diumenge, la instal·lació de dos nous jocs d'aigua i una ludoteca, amb més de 15 jocs gegants. A més, el restaurant NAC assumirà el servei de restauració amb una proposta que inclourà tapes, arrossos, fideuà i carn i marisc a la brasa. Àngels Muñoz és la regidora de festes.
4: Donar una oferta per a que les festes de morts i cristians no les puguen disfrutar soles els festers o aquelles persones que els agrada anar a veure els actes, no? El que volem és que hi haga vida en el carrer, el que volem és que en Ontinyent tots els ciutadans i ciutadanes i tots els visitants celebren que estem en festes i puguem tindre un espai, un punt de trobada.
0: Tant l'alcalde Jorge Rodríguez com el president de la Societat de Festers, Ricardo Calabuig, han subratllat la voluntat de continuar ampliant una oferta que complemente els actes oficials de les festes monocristianes. Escoltem a l'alcalde i al president de Festers en ordre.
5: Quan es va fer la valoració es va veure que efectivament havia estat un èxit el crear la Gran, el tindre un espai en el qual la gent puga menjar, puga veure, puga gaudir de música en directe. Vam pensar que el que calia simplement era continuar, millorar i ampliar allò que havia estat un èxit.
6: Crec que Ontinyent està posant-se de moda gràcies a la Gran, gràcies a la faena tant del NAC com de l'Ajuntament d'Ontinyent com de la Societat de Festers, i està sent un referent en el que és l'oci en els dies d'estiu.
0: I al web de Ràdio Ontinyent tenen tots els detalls de la programació. Si continuem a la capital de la Vall d'Albaida, l'Ajuntament impulsarà una oficina de mediació en col·laboració amb el Col·legi d'Advocats de València per ajudar a resoldre conflictes entre propietaris i llogaters i afavorir que més habitatges buits isquen al mercat de lloguer. El servei previst per a l'1 d'octubre s'emmarca dins del Pla Integral d'Habitatge 2026-2030 i oferirà mediació gratuïta abans d'arribar als jutjats. A més, el consistori estudia crear una línia d'ajudes perquè els propietaris puguen contractar assegurances contra impagaments i altres incidents, amb l'objectiu de donar més garanties i incrementar l'oferta de lloguer a la ciutat. L'oficina s'ubicarà a la delegació del Col·legi d'Advocats d'Ontinyent. I també d'ajudes, l'Ajuntament ha obert una nova convocatòria de les mateixes al transport per a estudiants que cursen els seus estudis fora del municipi, unes sol·licituds que es podran presentar fins al 20 d'agost. I a la crònica política, ens uneix criticar el vot del PSPB i Compromís a la Diputació de València després que els dos grups no donaren suport en la Comissió d'Hisenda a una ajuda de 40.000 euros per a Adiem, destinada al programa de suport integral a persones amb problemes de salut mental i a les seues famílies. La proposta va eixir avant amb els vots d'en Sunéis, PP i Vox i es votarà definitivament en el pròxim ple provincial. La vicepresidenta primera de la Diputació i portaveu d'en Sunéis és Natàlia Anguís.
7: En este cas és especialment dolent, perquè si haguera estat per Compromís i PSOE al ple de la Diputació no es tractaria l'ajuda de 40.000 euros a una entitat tan volguda per totes i tots com a Diem. Des d'ací demane tant a Compromís com a PSOE que en el plenari de la Diputació, almenys, voten a favor de l'ajuda Diem.
0: I en un minut entrem en comarca i també en l'agenda del cap de setmana. Carregadeta, eh?
8: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
9: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
10: ¿Y si pudieras sentir el futuro hoy? Silencio, potencia y emoción en cada kilómetro. Así es la gama híbrida enchufable de Audi. Descúbrela en Motor Pacífico Alcoy, Alcira, Gandía, Ontinyent y Sátiva. O entrando en motorpacíficoaudi.com.
11: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Uniste al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
0: La Unió Llauradora ha creat un col·lectiu de propietaris afectats pel futur corredor estatal d'hidrogen previst entre 2028 i 2029 per defensar expropiacions transparents i indemnitzacions justes. A la Vall d'Albaida, el projecte afecta els municipis d'Ontinyent, Albaida, L'Olleria, Agullenta, Aielo de Malferit i Bocairent. Escoltem a Salva Bosch, que és el tècnic d'expropiacions de la Unió.
12: Estem a favor de la transició energètica i de les infraestructures estratègiques, però exigim que no es facin a costa de geogradors i ramaders. Allò no es facin expropiacions, reclamem transparència, valoracions objectives i indemnitzacions justes que cobrisquen realment els danys i perjuïs ocasionats. També demanem que es minimitzin les afeccions durant les obres i que els terrenys recuperen tota la seva capacitat productiva una vegada finalitzades.
0: I la residència de la tercera edat Sagrat Cor de Bocairent afronta l'estiu amb totes les habitacions climatitzades. L'Ajuntament ha completat la instal·lació d'aire condicionat a les 20 habitacions de la primera planta, culminant un projecte executat en dues fases gràcies als pressupostos participatius decidint per Bocairent. I pel que fa a l'agenda, recorden que demà, cita destacada, concert extraordinari del centenari del Mestre Ferrero, que reunirà per primera vegada les quatre societats musicals de la ciutat en un mateix escenari, a l'esplanada de Tortosa i Delgado. Recordar-los que ja ha donat l'inici oficial a la Fira de Sant Jaume d'Albaida, avui tenim a les 6 de la vesprada concert i a les 10 i quart de la nit un festival de bandes a aquest municipi. També a Agullent, avui tenim el Molí Faniner, concert d'Andreu Valor, i demà a Bocairent començarà les festes en el marc del mig any i també de la festa del panellet d'aquest municipi. I ens acomiadem recordant-nos que en l'àmbit esportiu poden recuperar al web de Radio Ontinyent l'entrevista realitzada al director esportiu de l'Atzeneta, a Jesús Soler. Avui està de guàrdia Ontinyent la farmàcia Neus Torrejón Quilis, a la Vall d'Albaida, la del Palomar.
13: Las 7:30, las 6:30 en Canàries.
14: Hoy por hoy, con Pedro Blanco.
13: Esta mañana de nuevo estamos muy pendientes del fuego, de los incendios en nuestro país. El gobierno ha decretado esta noche la emergencia nacional en Madrid y en Ávila. Es la segunda vez que se toma esta medida, la anterior fue el día del apagón. En Madrid y en la provincia de Ávila hay 4 fuegos activos que están siendo muy difíciles de controlar por culpa de las altas temperaturas y de los fuertes vientos que, por cierto, en algunas zonas van a seguir soplando hoy. Laura Vila, buenos días.
14: Buenos días. Desde esta noche el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, está presente en el puesto de mando avanzado de Cenicientos como director de la emergencia. Es el encargado de ordenar y coordinar las actuaciones y la gestión de recursos estatales, autonómicos y locales después de que la Comunidad de Madrid solicitara la activación de la llamada situación operativa 3, que supone que existe una amenaza directa sobre la población y el patrimonio. En Madrid hay 10.000 evacuados que esta noche han tenido que dormir con amigos y familiares en sus coches, en los puntos habilitados en otros municipios o como han podido. Blanca es vecina de la aldea del Fresno y ha contado en Hora 25 qué pasaría la noche en la calle.
15: Y nos hemos venido aquí, que hay una ermita a la salida de, como un parque, a la salida del pueblo, y aquí estamos, por lo menos estamos al aire libre y estamos fresquitos, porque allí no había persona humana que pudiese resistirlo del calor que hacía.
14: En Ávila, el incendio de Burgohondo ha obligado a desalojar los municipios de El Tiemblo, Burgohondo y Navaluenga. En total, 1.500 personas han pasado la noche fuera de casa. Preocupa mucho la evolución del fuego, que está siendo virulenta. Las llamas han entrado en la Reserva Natural del Valle de Iruelas y amenazan con alcanzar la Comunidad de Madrid y unirse por la cola al fuego de San Martín de Valdeiglesias.
13: Donald Trump impone, su país impone desde hoy nuevos aranceles a decenas de países por presuntas violaciones de las leyes de trabajo forzoso, que es la excusa que ha encontrado. Son tasas que sustituyen a sus aranceles globales del 10% que expiran hoy. Europa cuestiona los motivos de Estados Unidos para imponer estos aranceles que pueden llegar al 12% a 60 países y exige explicaciones.
14: La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaya Kallas, califica como infundados los argumentos de Trump, que acusa a los 60 países a los que quiere imponer los gravámenes que supuestas de supuestas deficiencias en los controles contra el trabajo forzoso.
16: The argumentation behind that it's a forced labor, sorry, but you can't say that for European Union.
14: If
16: you
14: compare, asegura Kallas que solicitar aclaraciones a Washington y subraya que el bloque ha cumplido con los compromisos adquiridos en el marco del acuerdo comercial transatlántico alcanzado el año pasado. Por eso considera un duro golpe la imposición de las nuevas tasas. Es algo que conocemos justo cuando decaen los aranceles del 10% que Trump aprobó cuando el Supremo declaró ilegales los que impuso en abril de 2025.
13: En este contexto, un día más, estamos pendientes de la evolución de los mercados. Pablo Anzola, buenos días.
17: Buenos días. Sí, el temor a que la tensión en Hormuz se extienda y termine bloqueando el tráfico marítimo en el Mar Rojo, un punto por el que pasa el 5% del petróleo que circula en todo el mundo, ha disparado el precio del barril de Brent por encima de los $100. Es una barrera que no rompía desde mayo, que llega después de una subida de más del 40% en apenas 15 días. Preocupa sobre todo el temor a que esos precios de la energía añadan presión a una posible espiral inflacionista.
18: Uncertainty remains high. And the full inflationary impact of the energy shock has yet to play.
17: Ayer la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advertía de que el impacto sobre los precios de este shock energético está todavía por verse. Con este escenario incierto, el organismo dejó intactos los tipos de interés en el 2,25%, ganando tiempo antes de una posible subida, algo que está previsto que llegue después del verano.
13: La hotelera Meliá cesa hoy todas sus operaciones en Cuba por la situación que atraviesa ese país, fundamentalmente desde el bloqueo establecido impuesto por Estados Unidos.
14: En total, 34 hoteles echan el cierre por las, dicen, notables dificultades operativas, legales y económico-financieras a las que se enfrentan desde el pasado enero. El país enfrenta cortes de electricidad casi a diario.
13: Y vamos a traer un trocito de la antena de la SER, de las cosas que han pasado en la SER anoche. En Hora 25 analizaron con calma la crisis de la vivienda. Debatieron las medidas que se plantean, la protección de los inquilinos, compararon políticas en ciudades como Madrid y Barcelona. Y Pablo Anzola, nuestro compañero de la sección de economía, contó el caso de 16 familias que van a ser desahuciadas porque un fondo buitre ha comprado el inmueble para hacer viviendas de lujo. Y lo hizo desde allí con las familias afectadas.
17: Pues mira, estamos, Pablo, en la calle Valverde 42. Estamos en realidad muy cerquita de la radio, en el centro de Madrid, en Malasaña. Te saludo ahora mismo a las puertas de un balcón en un bloque. Lo que más me ha llamado la atención al llegar es que precisamente en uno de estos balcones en los que ahora estamos prácticamente asomados había varias pancartas en las que pone nos quedamos. Este es un bloque chiquitito de tres alturas en el que todo cambió, Pablo,
19: sí.
17: El 7 de noviembre. Ese fue el día en el que un fondo de inversión compra este bloque al propietario anterior. Es un fondo español, Venkar Capital, ese es su nombre, que se hizo con este edificio, Pablo, y que tiene, bueno, pues unos planes bastante diferentes a los que tenían los vecinos, porque lo que sospechan...
13: Bueno, se escuchó anoche todos los contenidos de la SER, ya saben, en nuestra aplicación y en cadenaser.com.
20: En Renfe, a partir de ahora podrás llevar contigo a tu perro de hasta 40 kilos en prácticamente todos los trenes y en todas las estaciones del recorrido. Cada tren de Renfe reserva dos plazas específicas para ellos, con asiento propio junto a la ventanilla. Solo tendrás que presentar su documentación sanitaria y cumplir unas normas sencillas para que la convivencia a bordo sea cómoda para todos. Comprar el billete es ahora más fácil y en AVE, ABLO, Euromed, Intercity y Avan, tu perro viaja con kit incluido. Toda la información en la web y en la app de Renfe.
21: Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
22: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
23: En la cadena SER, hoy por hoy, con Pedro Blanco.
13: Puntos cardinales en este hoy por hoy que nos llevan a visitar hoy, esta mañana, Navarra, Andalucía, Madrid y Aragón. Nos vamos a quedar en Madrid, no tiene que ver lo que les vamos a contar con los incendios, pero sí con el calor. Con el calor que sufren algunos usuarios de metro en algunos vagones, donde se superan los 30 grados. Bueno, existe una iniciativa para visibilizar esta situación. Lidia Payo.
24: Sí, además las redes sociales se han convertido en un buen escaparate para reportar estas quejas. Os leo el mensaje de una de estas usuarias que es bastante significativo. Es increíble cómo para mí X se ha convertido en una plataforma donde quejarme del metro de Madrid. Los tiempos cambian, dice, ya no hay memes, solo reclamaciones. Bueno, pues ante esta situación, Nacho, un programador, ha creado una página web, se llama Termo de Madrid, y funciona como un banco de datos donde recoger todas esas quejas de Internet. Se puede poner si en el vagón hace calor o directamente si es un infierno y ya hay algunos patrones.
25: Las quejas son sobre todo en horario laboral, especialmente en hora punta de 7 a 9 de la mañana o de 3 a 4 de la tarde. Las líneas más reportadas son la línea 1 y la línea 5, los más antiguos de la flota del metro, y nuestros datos ya muestran reportes de más de la mitad de la flota en estas líneas.
24: Evidentemente no es una muestra representativa, pero sí nos podemos hacer una idea de cómo está la situación en estas líneas, como la 1, que es la

0: Hoy por hoy.
1: Ràdio Ontinyent.
2: Des de 1387, l'estiu Albaida té un nom propi. Arriba la històrica Fira de Sant Jaume. Del 23 al 26 de juliol, vine a viure 4 dies únics de cultura, esport, la millor música, paradetes i atraccions per a tota la família. La tradició de sempre, més viva que mai. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Albaida. No t'ho perdes.
3: Escolta, Carmen, que no et passi com l'any passat, que enguany l'entrada d'Ontinyent la veiem assegudes. Te ho jure.
4: No ens quedem sense...

0: para ti que, como todos los fines anteriores, te toca trabajar el fin de semana. Para ti y para todos los demás, nosotros no volveremos mañana. Nosotros el fin de semana descansaremos, pero volveremos el lunes. Hasta el lunes, adiós.
1: Ya me la pela, me la pela, sí que sí. Ya me la pela, que ahora sí, ya me la pela.
2: Hoy por hoy, sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
3: Radio Ontinyent, cadena SER.
4: Hoy por hoy, Val d'Albaida. Esteban Arroyo.
5: Bon dia, molt bon divendres 24 de juliol ja. Encarem el final de la setmana amb un respir després de la intensa calor d'ahir. Les temperatures es donen una xicoteta treva, encara que la nit ha tornat a ser sufocant i molts haureu dormit amb les finestres obertes o directament amb el ventilador o l'aire condicionat treballant a ple rendiment. Per davant tenim un cap de setmana carregat de propostes a tota la Vall d'Albaida: festes, música, cultura, espectacles, activitats per a tots els públics i molt d'ambient als nostres pobles. De moltes d'elles parlarem al programa d'avui, però ja sabeu que podeu consultar tota l'agenda completa al web de Ràdio Ontinyent, a l'app de la SER i també a les nostres xarxes socials, on trobareu tota la informació actualitzada. A més, avui, 24 de juliol, es celebra el Dia Internacional de l'Autocura, una jornada que ens recorda la importància de cuidar-nos tant físicament com mentalment. En dies de tanta calor com els que estem vivint, hidratar-se, descansar i protegir-se del sol també formen part d'eixa cura personal que no hauríem d'oblidar mai. I abans de començar, una última cita, una última recordatori, vos informem, vos recordem que demà dissabte també estarem en directe ací a Ràdio Ontinyent, sí, de 1 a 2 del migdia oferirem un programa especial dedicat al centenari del mestre Ferrero i al gran concert commemoratiu que es celebrarà per la vesprada a l'esplanada de Tortosa i Delgado. Així que ja ho tenim tot preparat, ja ho tenim tot a punt. Comença una nova edició d'aquest espai, d'aquest Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida. Gràcies, com sempre, per triar-nos un dia més i comencem. I anem a donar-li la benvinguda al nostre meteoròleg per conèixer quina és la previsió que ens espera per a les properes hores i per al cap de setmana. Lluís Francesc, bon dia.
6: Hola, Esteban, què tal? Molt bon dia. Este divendres hem tingut intervals d'uns baixos en alguns punts del llevant. A més, estem tenint núvols mitjos i alts al sud-est, amb molta calitxa, això és principal. De cara a la vesprada, aguardem que es desenvolupi nuvolositat d'evolució al terç oriental peninsular. De moment, el cap de setmana la guardem amb temperatures en progressiu descens a Sia Ontinyent i a la Vall d'Albaida divendres. Seguim amb avisos per altes temperatures i per tempestes a l'interior sud de la província de València. Temps estable, poc nuvolós, anant a nuvolositat d'evolució, amb vent variable durant el divendres i temperatures màximes al voltant dels 38 graus. Les mínimes estan sent molt altes, però aniran baixant els pròxims dies. Dissabte, les temperatures ja rondaran els 36, sense avisos, i amb vents de mestral per moment moderats. Diumenge baixen de nou les temperatures i la nuvolositat serà creixent amb les hores, amb probabilitat d'alguna tempesta vespertina. I la setmana pròxima es presenta estable, però això sí, les temperatures pujant. Ens anem en refranys, hem de dir que en juliol, pobre del que estiga al sol, gran veritat, i una altra que parla del santoral de Santa Cristina, que és avui, 24 de juliol, moltes felicitats a les Cristines. Diu, per Santa Cristina, la calor apreta i el raïm madura. Molt bon cap de setmana.
5: Moltes gràcies, Lluís, i bones vacances, perquè Lluís Francesc avui agafa vacances i durant uns dies no estarà amb nosaltres oferint-nos la informació meteorològica. Això no vol dir que no oferim la informació meteorològica als diferents espais informatius de Ràdio Ontinyent. Tomàs Marín, bon dia.
7: Bon dia, Esteban, què tal? Bon refrany, Xes, avui,
5: sí, sí, ens sorprèn sempre Lluís Sancés.
7: Calor i felicitats a Cristina, a totes sí, les Cristines que s'escolten.
5: Efectivament.
7: Bueno, avui les temperatures, sincerament, dies que ens està donant un poquet de treva. Jo no sé què dir-te,
5: Estava mirant ara les temperatures i jo penso igual que tu.
7: És una botxeria, eh? Sí. Mira, vaig dir-te la temperatura màxima en aquests moments a la Vall d'Albaida. 38 graus a la Rambla de Mariola Bocairent. Per això són tan pesats de dir cada dos per tres que vagin amb molta, molta cura a les muntanyes, perquè són 38 graus els que tenim a hores d'ara en la zona de la Serra de Mariola, el parc natural de la Serra de Mariola. Bueno, temperatures a Ontinyent en tenim en estos moments 32 graus. Està bé, t'ho compre, senyor meteorologia.
5: Sí, per a un dia d'estiu, un 24 de juliol, val, no?
7: És el que passa a la Bascorra.
5: Sí.
7: Fa molta basca.
5: Sí,
7: la sensació... Es nota moltíssim, la sensació és de deixar fort total i d'estar pesats, pesats.
5: No sé si vas escoltar o vas veure ahir que els nostres companys de la cadena de la Comunitat Valenciana deien que, per exemple, a Sumacàrcer ahir s'havia tingut una sensació tèrmica de 61 graus.
7: Volen rècords tots i estan lluitant ahir pel rècord, sí, però per sensació tèrmica no crec que guanyen, tindrà que ser per temperatures. És que crec que tenien 40,
5: sí,
7: que per al dia d'ahir del que va ser i els registres que van tindre... No era un lloc que digués que anava així el dia següent de les notícies, però és que amb aquesta sensació tèrmica, buf, espero que es quedaran tots i totes en casa, perquè, mare meua. Bueno, 32 graus a Ontinyent, la temperatura a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, es troba entre els 30 i els 36, i com sempre us donem dos exemples. Tenim 32 a Terrateig i 33 al municipi de Guadasséquies.
5: Doncs vinga, amb aquestes temperatures, amb la previsió que ens ha fet Lluís Francesc, anem amb la picaeta.
2: Hoy por hoy en Tinyent, Vall d'Albaida. La picaeta.
1: A mi m'agrada el arroz que fa la mama. A mi m'agrada el arroz que fa el pa.
5: Doncs anem a posar damunt la taula quin és el contingut d'aquest programa i quin és el contingut de l'informatiu del migdia, del Hora 14, que ens està preparant Tomàs Marín per a que a partir de les 2:17 del migdia vos informem d'eixes notícies que hi ha en esta jornada. Així, al Hoy por Hoy d'Ontinyent la Vall d'Albaida, repassarem tota l'actualitat esportiva. Començarem amb eixa actualitat esportiva de la setmana amb Tomàs Marín en una nova edició d'estiu esportiu. A més, parlarem de les festes patronals i de moros i cristians de l'Olleria amb el regidor de festes, Juan Ricardo Ruano, a les portes de la publicació i la presentació del llibre de festes, que és el tret d'eixida de les seues festes patronals i de moros i cristians. També coneixerem el futur del Meló d'Or d'Ontinyent amb Javi Ferri i Carlos Valls, coincidint amb la presentació de la nova imatge corporativa d'esta varietat autòctona, una presentació que realitzarà esta vesprada a la seu de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida. Després ens traslladarem a Bocairent, on el president de l'Associació de Festes de Moros i Cristians de Sant Blai, Damián Sánchez, ens parlarà de la Festa del Parellet i del Mig Any Fester. La cultura també serà protagonista amb Maria Zamora i Patricia Ferrero, que ens presentaran l'espectacle de màgia i humor Trobant el Punt, que arriba este diumenge a la plaça de la Vila de l'Olleria. I tancarem el programa amb més agenda, ho anunciàvem ahir, amb el cantautor valencià Andreu Valor, que ens presentarà el seu nou disc Els camins que elegim abans del concert que oferirà esta nit dins del cicle Cançons a poqueta nit al Molí Fariner d'Agullent. Així que tot això és el que tenim preparat en aquest programa fins les 2 de la vesprada. Tomàs, per a l'hora 14.
7: Poqueta cosa d'agenda, eh?
5: Sí, sí.
7: Que a l'hora 14 també ve carregadeta d'agenda. Bueno, és que és un cap de setmana, podem dir en tota la setmana, històric, sincerament. Sí, sobretot sí, sí, per el que tenim demà a l'esplanada de Tortosa i Delgado, I ese concert que reunirà les quatre bandes d'Ontinyent en el marc del centenari del mestre Ferrero. Al web de Radio Ontinyent tenen tota la informació i a més estem preparant una web ben xuleta que vos contarà tota aquesta agenda a nivell comarcal que tenim de cara al cap de setmana. Bueno, vull començar este abans de l'hora 14 amb una dada que es donava ahir a Bamet a les 12:15 de la nit. Te puc dir que 20 municipis, 30 municipis a nivell autonòmic superaven els 33 graus. A la Vall d'Albaida no ens quedaven curts, perquè Atzeneta d'Albaida, Agullent i Ontinyent, entre altres, també superaven esta temperatura a eixa hora. Parlarem de l'oratge, sobretot del que ve de cara al cap de setmana. Pareix ser que el diumenge anem a tindre un poquet de descans pel que fa a les altes temperatures.
8: Igualment,
7: estem molt pendents, estem molt pendents. Bueno, del dia a dia i d'eixa actualitat que emana, com no, parlarem de l'agenda del cap de setmana, parlarem de diverses qüestions relacionades amb la crònica política de la jornada, perquè avui tenim visites importants a Ontinyent i altres qüestions a destacar. Parlarem d'ajudes en el marc de memòria històrica per a tres municipis de la Vall d'Albaida, Ontinyent, Alfarrasí i la Pobla del Duc. També ens centrarem en diverses actuacions que estan realitzant també per tota la comarca i altres claus que al llarg del nostre Hora 14 aniran descobrint. Són molts temetes, moltes coses a contar-los i no vull fer tants spoilers, xa.
5: Perfecte. Doncs parlaves abans de, o ho hem nomenat, no?, de tanta programació que n'hi ha este cap de setmana i encara no tenim el fort de les festes que esclaten, podríem dir, doncs al voltant del 15 d'agost, que hi ha molts pobles de la nostra comarca en festes, però està ja lo de Malferit en festes. Està Benicolet començant les seues festes i no recorde si hi ha algun poble més que està...
7: Guadasequies també està en marxa, està començant. Este cap de setmana tenen dos actes, tant dissabte com diumenge.
5: Sí, este... Bueno, no ho sé. Anava a dir un acte, però no sé si és esta setmana o és una altra setmana. Canya i tapa...
7: Canya i tapa és este cap de setmana.
5: A veus, amb la música de la banda Amics de la Música de Guadasequies, que, i a banda de tota la de més agenda...
7: Si volen anar a veure Sarsuela, si volen escoltar música en directe, si volen anar a fer-se el refresquet, si volen anar-se'n de festa també en la Fira de Sant Jaume d'Albaida. És que no és poca cosa,
5: No.
7: És un cap de setmana per a gaudir.
5: Bueno. Gràcies, no? No. Seguim parlant.
7: Fem dos o tres consellets i de seguida ens trobem per a l'estiu esportiu.
5: Bueno, anem a veure, anem a ficar un poquet de musiqueta.
7: Vinga,
5: perquè és una de les cançons que també ha format part de la playlist espanyola del Mundial.
7: Clar que sí. Va sonar al final del partit quan van guanyar Espanya.
5: Sí, efectivament.
7: Al final, i també he vist vídeos pels carrers de Nova York, per Times Square, és a dir, que... I he llegit una notícia, sí que és de veres, si no recorde mal de les províncies, que s'han triplicat o quadruplicat les escoltes de Un beso y una flor de Nino Bravo. Així que una alegria.
5: Sí. Una alegria per a la Vall d'Albaida, una alegria per a Llelo de Malferit.
7: Clar que sí.

0: Divendres, a l'estiu, és moment de posar el focus en l'actualitat esportiva de la Vall d'Albaida. Els equips encaren les primeres setmanes de preparació, els clubs continuen tancant les seues plantilles i ja coneixem bona part dels moviments del mercat abans que comence la competició. Repassem totes les novetats del futbol comarcal, però també del bàsquet, l'atletisme, el triatló, el ciclisme o el tir amb arc, en una nova edició d'estiu esportiu. Tomàs Marín, hola de nou.
1: Hola de nou, Esteban. Bueno, són dies, sobretot, carregats d'inicis, de retrobaments, de coneixement i de, com no, preparar ja una nova temporada que de segur se presenta apassionant. I comencem parlant de l'Ontinyent 1931, que ja afronta esta nova temporada amb un projecte renovat, com bé saben, tant dins com fora del terreny de joc. Vos conte cosetes respecte a l'assemblea d'estiu que va fer fa unes setmanetes. Els socis van aprovar els comptes i el pressupost del club, així com el manteniment dels preus dels abonaments, que continuaran en 60 euros per a general i 100 euros per a tribuna. D'altra banda, hi ha més tipus de carnets especials. A la tribuna marquesina el preu és de 80 euros, mentre que el de llotja serà de 135. L'abonament general jove valdrà 40 euros, un carnet destinat als joves d'entre 16 i 18 anys. Els aficionats de l'Ontinyent poden fer els seus carnets a partir d'aquesta assemblea. Van començar a poder realitzar aquests abonaments i poden adquirir-los al web de l'Ontinyent 1931 i també a l'estanc Pio 12. A més, estan habilitades les oficines de l'Estadi Clariano en horari de 6 i mitja a 8 i mitja, tant dimarts com dijous. També en l'assemblea es va donar compte de les obres del Clariano, que bé recordaran que estan finançades per la Diputació de València amb més d'un milió i mig d'euros. Unes actuacions que inclouran finalment el canvi de gespa artificial amb una inversió superior als 200.000 euros. Deixem ara enrere l'assemblea després de ser repàs ràpid a tot el que es va parlar en la mateixa i ens centrem ja en l'àmbit esportiu. El nou projecte de Rubén Sanz, l'entrenador madrileny, mantindrà una important base de la plantilla de la passada temporada. Han renovat Simo Reig, Andreu Serrano, David Micó, Robert Bas, Pau Sánchez, Alberto Osoro, Jorge García i el capità Juanan, futbolistes que continuaran liderant l'equip en aquesta nova etapa. Per a reforçar la plantilla han arribat Alejandro Roth, Jeffrey Flores, Juan B. Muñoz, Dani Giner, Truji, Guille Andreu, Víctor Revert i Jorge Ruiz. Escoltem a l'última.
2: Hola a todos, soy Jorge Ruiz, nuevo jugador de l'Ontinyent. Y nada, deciros que tengo muchas ganas de empezar y muy contento de pertenecer a este histórico club y esta gran familia. Siempre Ontinyent.
1: I en canvi, l'Ontinyent 1961 ha viscut una important renovació del vestidor amb les eixides de Vicent Fluixà, Pedro Sempere, Alberto Oca, Ivan Albert, Dani García, Pablo Francés, Andreu Vibó, Gaiz Cabuades, Rafa Martínez, Lluís Felipe, Vicent Martínez i Miguel Richard. La pretemporada, per cert, arranca avui, amb les habituals proves físiques i mèdiques als futbolistes. Ja dilluns serà el moment en el que la plantilla de Rubén Sanz completi el primer entrenament sobre la gespa del Clariano i comença el treball de camp a cara a la nova campanya. L'equip disputarà, pel que fa a la pretemporada i els seus partits, 7 amistosos. Començaran l'1 d'agost davant el Yeclano Deportivo al Clariano, partit solidari a benefici de Diabetes 0. Després arribarà el derbi davant el Bocairent, que també tindrà aquest component solidari i benefici. També comptar los que jugaren contra el Javia, Villarreal en el Trofeu Unió, el tradicional partit de festes davant la Nucía i per acabar les dues davant el Rayo Ibense i l'Utiel. I per tancar, el cos tècnic incorpora Rafa Cebrián com a nou analista, exentrenador del Deportivo Ontinyent, mentre que Kiko Ferrero i Juan Navarro es faran càrrec del juvenil, completant així la nova estructura esportiva del club de cara a la pròxima temporada. És a dir, moltes, moltes novetats que anirem repassant a Radio Ontinyent Cadena Ser. I l'altre equip de la tercera federació del grup 6C, que és la Geneta, ja inicia la pretemporada, o va fer ahir amb l'objectiu de deixar enrere el patiment de la passada campanya i viure una temporada molt més tranquil·la a Tercera Federació. L'equip va aconseguir la permanència en les últimes jornades, com bé recordaran. El director esportiu, Jesús Soler, que es va passar pels micròfons de Ràdio Ontinyent Cadena Ser, es va mostrar prou il·lusionat, sobretot amb els fitxatges, les renovacions i la continuïtat de Luis Miguel Garrido, Garri com a entrenador del primer equip. Ens va contar que la plantilla encara no està tancada i que el club preveu incorporar dos futbolistes més. Anem a escoltar les paraules de Soler.
3: Hi ha algun fitxatge que encara no està anunciat per temes burocràtics i després pues, estem encara intentant incorporar un parell de peces i res, al final el míster vol una plantilla pues, 20 jugadors i res, han de no tindre moltes lesions perquè ell, pues, a veure, tiene 22 jugadors, sí, sempre és millor en cas, però és millor i és pitjor, perquè en 22 jugadors ja s'han de quedar 4 o 5 sense entrar en convocatòria, i bueno, males cares i tal. Però bueno, ell, les incorporacions que han fet crec que ens poden donar molt, gent experimentada, gent que conec, i després gent jove també, que hem fitxat gent jove, però ja que porten algun any en tercera divisió i tenen moltes ganes de mossegar el que volen nosaltres.
1: I contar-vos també que pel que fa als equips de la Lliga Comunitat, bueno, a l'equip de la Lliga Comunitat, el nostre únic representant de la Vall d'Albaida, el Benigànim, que recorden, ha fitxat a José Manuel Rueda com a entrenador, es continua perfilant el planter de cara a la pròxima temporada. Us contem l'últim fitxatge que fa, disculpeu, Alejandro Peiró, que davanter de 25 anys procedent de l'Olleria. Per altra banda, la primera valenciana, pel que fa a l'Olleria, podem contar-vos que el seu entrenador, José Enrique Lluc, ja ha començat a treballar amb els seus jugadors, amb el cos tècnic, i també podem destacar ja quins van ser els partits i el calendari de cara a la pretemporada. El dia 11 d'agost començaran amb el primer partit davant el Montaverner, el dia 14 contra el Moixent, el 17 rebran a l'Olimpí de Xàtiva, el 21 al Rayo Ivense, el 25 visitaran a l'Albaidense i tancaran la preparació el 27 d'agost davant el Canals. I el Jutgent també, que ha apostat per la continuïtat de Roberto Carlos com a entrenador del conjunt rabosut, us podem contar també que tenim novetats respecte a la pretemporada, una pretemporada que començaran el pròxim dia 7. Anem a escoltar les paraules de l'entrenador del Llutxent.
4: Doncs ahir van començar la pretemporada en el Llutxent, pot ser que siga un poquet matiner, però bueno, el començament, però és igual que la primera setmana de setembre, el primer cap de setmana, comencem la Lliga, i que és important, pues, tindre 5-6 setmanes de preparació per a ixe començament, no? En quant a la plantilla, creiem que, bueno, la tinguem pràcticament tancada. Sí que és cert que si hi hagués alguna oportunitat de mercat, pues podríem fer-se avant, no? Perquè tinguem dos fitxes lliures de moment. I, bueno, amb la màxima il·lusió afrontem la temporada. Com ja el vaig comentar, vulguem com a mínim igualar lo de l'any passat. Sempre n'hi ha que mirar un poc més, no? I clar, tots volen millorar el paper que van fer. Finalment, pues, en quant a partits de pretemporada, pues, ja aniré dient-te, però bueno, el primer serà el dia 7 d'agost, que fem un triangular en companyia de Montaverner i Real de Gandia en Real de Gandia, i bueno, serà la primera pedra de toc, no?, que es diu, per a veure com va el treball fet fins a aquest dia.
1: I també la primera valenciana, ja novetats al Deportivo Ontinyent, ja coneixem el seu entrenador, serà Àngel Guarner, exentrenador del juvenil de l'Ontinyent 1961, que va fer una molt bona temporada en la 25-26. Per altra banda, renovació, la primera renovació del Deportivo Ontinyent és el capità José Baello, i el primer fitxatge és Lucas Martí, procedent del Montaverner. I a la segona valenciana, on tenim la principal novetat, després d'aquest ascens del Bocairent, és la continuïtat de Miquel Úbeda com a entrenador. I per destacar un fitxatge, el de Pitu Plazuelo, migcampista amb experiència al futbol català i format en pedreres com el Barça, l'Espanyol o la DAM. La pretemporada del Bocairent començarà el 6 d'agost amb un partit benèfic davant l'Ontinyent 1931, com bé us comentava abans, i continuarà amb cites contra el Viarense, el juvenil de l'Ontinyent 1961, l'Onil i el Rayo Ivense B. I en futbol femení, el Deportiu Ontinyent femení ja comença la pretemporada i afronta avui el seu debut al Cotif, primer partit de pretemporada. Les Ontinyent jugaran a les 6 i mitja davant l'Elche i disputaran el segon partit diumenge també a les 6 i mitja davant la ULF Academy. I ens anem ja al poliesportiu, parlem del 24 hores esportives d'Ontinyent, gran èxit, va tornar a reunir més de 2.000 participants en una nova edició d'esta gran festa de l'esport al poliesportiu municipal. Van tindre de tot, gran participació i presència d'esportistes de diferents punts de la comunitat valenciana i d'altres territoris. Durant 24 hores es van disputar competicions de nombroses modalitats esportives i diverses exhibicions. Escoltem a Ferran Gandia, que és el regidor d'esports.
5: El balanç és positiu, no? Tot està complint els horaris previstos, el temps, l'horatge ens està respectant respecte a la pluja, que pareixia que amenaçava un poquet d'aigua, pues molta gent ja, i bueno, la previsió és que al llarg d'aquestes 24 hores pues unes 2.000 persones passaran per ací, participants, evidentment de públic molt més.
1: I més enllà d'esta gran cita esportiva, l'Ontinyent Club de Bàsquet segueix confeccionant la plantilla de l'ESET Ontineta masculí amb el fitxatge de Javier Pinilla, un jove base i escorta amb experiència en clubs com Unicaja Málaga, San Pablo, Burgos o Cáceres, a més de la renovació d'Adrià Vilagran. Mentre que en el femení continuen confirmades les renovacions d'Anna Piera i Maria Fenollosa i el retorn de Maria Salvador. Pel que fa a l'atletisme, el Camp Ontinyent Esto Logística ha posat punt i final a la temporada a l'aire lliure al Campionat d'Espanya sub-20 d'Albacete. Quique Marín va aconseguir classificar-se per a la final dels 1.500 metres i va acabar en la posició número 12, condicionat per unes molèsties físiques, mentre que César Mira va competir en les semifinals de 200 metres llisos. També van tindre grans èxits al triatló perquè a Ferrol Jaume Gironès es va proclamar campió de la seva categoria i Celia de Llago va aconseguir la medalla de plata. Tots dos han obtingut, a més, la classificació amb la selecció espanyola sub-20 per al pròxim campionat d'Europa. En ciclisme, la pedrera de l'Escola de Ciclisme Ontinyent va tornar a demostrar el seu gran nivell a Xeraco. Van destacar les victòries de Jaume Beneito en la gincana infantil, Daniel Mullor en infantils de segon any i Kendall López en promeses de segon any, a més del segon lloc de Vera Moya i el tercer d'Eric Moya. I tanquem ara amb el tir amb arc. El club de tir amb arc Ontinyent va sumar noves medalles al campionat disputat a Alcoi amb el bronze d'Inés Parra i la plata de José Luis Cebrián. A més, en el lliurament dels premis de la Lliga Valenciana, Cebrián va ser reconegut com a campió de la seva categoria i Inés Parra va rebre una nova medalla de bronze. I amb això, ja tenim tota l'actualitat esportiva dita. Al web de Ràdio Ontinyent anirem actualitzant tota la informació i, com no, molt pendent de les novetats.
0: Doncs t'hem fet anar ràpid.
1: Pim, pam, pim, pam, pim, pam. És el que toca, no passa res. El temps apremi, més en la ràdio.
0: Sí.
1: De voltes que traguen la calculadora i és que fem el cap, eh? No és poca cosa.
0: Gràcies, Tomàs.
1: Gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Les festes patronals i de moros i cristians de l'Olleria ja escalfen motors. Sí, perquè avui divendres viuran un dels moments més esperats del calendari previ amb l'acte de la publicació i la presentació del llibre de festes, una cita que simbolitza l'inici oficial del compte enrere cap als dies grans. Enguany, la responsabilitat de fer la publicació recau en Paula Martínez Tolón, festera de la Fila Popeluses. Per conèixer tots els detalls d'esta jornada i tot el que està per arribar, ens acompanya el regidor de festes de l'Ajuntament de l'Olleria, Juan Ricardo Ruano, benvingut.
1: Moltes gràcies, Esteban. Molt bona vesprada.
0: Com deia, avui arriba un dels actes que marca l'inici oficial de les festes patronals i de moros i cristians de l'Olleria. ¿Amb quines sensacions arribeu després de mesos de preparació?
1: Bueno, pues jo repeteix divendres 24 de juliol, dia de la publicació de les nostres festes i de la presentació del llibre. Ja en ganes. Ahir ens vam muntar la primera part de l'enllumenat. Ja tinguem eixa sang que comença a bullir. L'acte de la publicació en el nostre poble, en l'Olleria, és un acte important al que cada any està prenent un calat més significatiu. És a dir, és un càrrec on una persona, un fester, una festera, nomenat per la seva fila, proposat a la Junta Central, votat per els presidents, per a ostentar aquest important càrrec. Per què dic important? Perquè és la persona a qui li correspon, Esteban, realçar, posar en valor, fer gran tot el que els festers i festeres del nostre poble saben i ja han demostrat any rere any. La publicació és un acte, repetit, solemne, on una persona exterioritza un muntó de sentiments festers i al mateix temps ja ens convida, ens recorda que l'Olleria està ja en festes. Serà esta nit, a les 10 de la nit, a la Casa Sant Pangeu.
0: Per a qui no conega la tradició de les festes de l'Olleria i estigui escoltant-nos ara, què representa exactament l'acte de la publicació dins del calendari fester del municipi?
1: Bueno, realment és el primer acte. O sigui, ja salvat el mig any, que va ser el mes de març, que és l'equador de l'any fester, la publicació realment és, repeteix, realçar, posar en valor tot lo bo que s'està fent en el poble a nivell de la nostra festa de moros i cristians i també realçar, posar en valor tot lo bo que s'està fent en el poble a nivell de la nostra festa de moros i cristians i també invitar, comunicar

0: de la festa.
1: I visitants.
0: Òbviament, no? Òbviament, tots els amics, veïns i veïnes de la comarca que sempre tenen una cita en el nostre poble, pues això, que siguen sabedors de que esta nit anem a proclamar, Paula li correspondrà eixa responsabilitat, eixe honor, eixe goig de dir que l'Olleria ja està en festes.
1: Uh-huh. Després de la publicació, després d'escoltar eixa publicació, eixe pregó de Paula Martínez, les seues paraules, tindrà lloc la presentació del llibre de festes. També és un moment molt esperat. Què trobaran els veïns i visitants en esta edició del llibre? Que ens pugues contar?
0: Bueno, la veritat, Esteban, és que l'Olleria presumeix de tindre un llibre on el recull tant la vida social de l'any que ara mateix acaba junt al començament de les festes. N'hi ha multitud d'articles també de les associacions del nostre poble que volen deixar constància negre sobre blanc de les seues vivències. Anem també a fer una relació de tots els festers i festeres de les comparses, dels festers i festeres de les nostres festes patronals. És a dir, és un anuari que formarà part de la vida del nostre poble, deixant constància de multitud de sentiments, de vivències, de coses agudes durant l'any i coses que van a celebrar-se. Perquè, clar, també és una projecció cap a les nostres properes festes del mes d'agost.
1: Uh-huh. Quins seran els llocs o el lloc que acolliran la publicació i la presentació del llibre?
0: Pues anem a fer és un acte conjunt. És un acte que, aunque són dos actes pròpiament que tenen la seva personalitat pròpia, però es fa tot junt en la Casa Santonja. És a dir, a les 10 de la nit, repeteix, Paula Martínez, el nostre flamant publicadora de 2026, llegirà la seva publicació i invitarà a tota la gent de casa i de fora a celebrar el començament, com deia abans, del començament de les festes, i després fem una pausa d'apenes un minut i separem i passem a una segona part on el protagonista és el llibre. Ahí prendrà paraula Sandra Montpó, que és la coordinadora d'aquest any, i ens farà una descripció, si em permetixes la paraula, tècnica, una descripció tècnica de lo que és el llibre de festes de l'Olleria.
1: Com dèiem abans, Juan Ricardo, amb este acte, amb estos actes, millor dit, després de la publicació de Paula Martínez Tolón, es dona el tret d'eixida al calendari fester de les festes patronals i de moros i cristians de l'Olleria. Després d'estos actes, quins són els pròxims més destacats que no podem perdre?
0: Sí, n'hi ha uno demà dissabte, ja més més relaxat, si cal, on fem, anem a celebrar el sopar de càrrecs. Ahí es juntem festers de les festes patronals dels moros i cristians, representants de la Junta Central, de la Corporació Municipal, pares de festers, en fi, tot aquell que ha vingut a bé acudir, ja es repeteix que és un sopar de gala, on ja estem ja d'una forma més relaxada, pues ja parlant de lo que pensem viure, de les nostres il·lusions per les properes. N'hi ha una xaranga que ens acompanyarà també, en fi, és un sopar amb xaranga, amb tometa, on anem a poder disfrutar d'alguna marxeta cristiana, d'alguna marxa mora, en fi, és un moment de reencontre on anem a celebrar, repeteix i utilitza de nou la paraula relaxadament, anem a celebrar ja el començament de les festes. Això serà demà per la nit.
1: Uh-huh. Per acabar, Juan Ricardo, quin missatge li enviaries als veïns i també a la gent de la comarca per a que avui s'acosti a viure estos actes i, sobretot, perquè reserven l'agenda les festes de l'Olleria?
0: Bueno, l'Olleria sempre ha volgut que tant la gent del poble que participa, òbviament, que no s'olviden de tots i cada un dels actes, i bueno, invitar també a la gent de la comarca, que sabem que són molt nombrosos els veïns i veïns de la comarca que venen a disfrutar amb nosaltres de les nostres festes. A obrir els braços i les mans, tal com resa el nostre himne de la festa, tant a veïns i veïnes de l'Olleria com a veïns i veïnes de la nostra comarca. Benvinguts tots a les nostres festes.
1: Juan Ricardo Ruano, regidor de

0: festes de l'Olleria. Moltíssimes gràcies.
1: Esteban, com sempre acabe, gràcies a vosaltres per pensar en l'Olleria.
0: Un plaer, com sempre, parlar de tots els municipis i acostar a la gent de tota la comarca el que passa als municipis de la nostra benvolguda Vall d'Albaida. Gràcies.
1: Gràcies, Esteban.
2: Este dissabte 25 de juliol a la una del migdia no et perdes un programa molt especial de Vivir Ontinyent, la Vall d'Albaida. Ràdio Ontinyent Cadena Ser dedica un espai únic al centenari del mestre Ferrero, amb entrevistes a representants institucionals, familiars, músics i tots els detalls del concert extraordinari que eixa mateixa vesprada oferiran conjuntament les quatre bandes de música d'Ontinyent en una cita històrica. Este dissabte a la una del migdia a Vivir Ontinyent, la Vall d'Albaida. Només en Ràdio Ontinyent Cadena Ser.
3: Hoy por hoy, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
0: Doncs sí, això serà demà. En directe estarem de 1 a 2 del migdia. El motiu ho requereix, eixe centenari que està celebrant-se amb motiu del naixement, el centenari del naixement del mestre Ferrero. Ho contarem en directe així demà de 1 a 2 del migdia, per així per els estudis de Ràdio Ontinyent. Serà en rigorós directe, aniran passant doncs els protagonistes de la jornada de demà per la vesprada, del concert de demà per la vesprada, que celebrarà a partir de les 8 de la vesprada. Però recordeu que degueu d'anar pronte, les portes s'obriran a les 6 i mitja de la vesprada. Tot això i molt més ho contarem a partir de la 1. De la 1, de 1 a 2, així a Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Ara el que anem a fer és anar a conèixer l'última hora de la informació nacional i internacional i sobretot d'aixòs preocupants incendis que hi ha a molts punts del territori espanyol.

0: Hoy por hoy, Vall d'Albaida.
1: És la 1:11. Avui és un dia important per al futur del meló d'or d'Ontinyent, una varietat autòctona que forma part del patrimoni agrícola i gastronòmic no sols d'Ontinyent, sinó de moltes localitats de la Vall d'Albaida. Esta vesprada, a les 7, el Saló de Plens de la Mancomunitat acull la presentació del nou logotip i la imatge corporativa del meló d'or, un projecte impulsat per l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida, la Universitat Politècnica de València i l'Associació de Productors i Comercialitzadors. Un pas més per donar visibilitat a un producte únic, cultivat amb tècniques tradicionals i que aspira a consolidar-se com una referència de qualitat. Per parlar-ne, ens acompanyen Javi Ferri, president de l'Associació de Productors i Comercialitzadors del Meló d'Or, i Carlos Valls, agricultor d'Ontinyent. Algo no he dit bé.
2: És al revés.
1: El president és Carlos,
3: sí,
1: i Javi, agricultor, que estàs cultivant aquesta varietat autòctona de la zona. Doncs, disculpeu
3: per eixe fallo.
1: Carlos, avui presenteu el que és el logotip i la nova imatge corporativa del Meló d'Or. Què representa este pas per a vosaltres?
3: Sí, pues, bueno, és un pas important perquè en l'Associació de Productors i Comercialitzadors del Meló d'Or d'Ontinyent pues, estem intentant aglutinar a tots els productors de Meló d'Or i bueno, anem un poc perquè el Meló d'Or sabem que estem tinguent problemes els últims anys amb les sequeres, amb les fortes calors i que, bueno, que cada vegada pues, està un poc en perill, no? Si, per exemple, els dos anys secs que vam tindre es van quedar quasi sense llavors i enguany hem tingut problemes per a plantar. Pues, lo que volem fer és donar-li ixe perill que té el meló, volem que es reconega i l'objectiu de l'associació és aconseguir la marca CV de la Generalitat per a varietats tradicionals en perill d'extinció. Però per això necessitem una continuïtat i el que estem en la producció i el que estem treballant en l'associació pues és un poc necessitem aconseguir la marca CV per tindre fons, per poder seguir investigant i poder mantindre el meló els pròxims anys.
1: Uh-huh. Javi, què té d'especial esta varietat respecte a altres melons?
2: Pues moltes coses, la veritat, començant des del sabor hasta, bueno, passant per lo local que és, perquè és de veres que Ontinyent, Fontanars, i te'n vas un poc per Llutxent, Omió, el Poble del Duc i poco más. Després la seva capacitat, o sea, com és possible que en les calors que estàs ja fent vagi al meló i no sense ninguna aigua de gotero no en du. Però clar, és el que estàvem parlant antes, necessitem aquesta estabilitat en la producció per poder anar a més. Val, perquè al final, si tens un producte que enguany sí, però l'any que ve no, a l'altre tampoc, i al que fa 4, pues sí, pues clar, és un impediment de cara, o sea, per conservar-lo com a varietat de genètica, cultural, d'Ontinyent i tot això, pues bueno, vale, però si lo que volem és promocionar-lo perquè se puga, com diguem, viure d'ell, que al final un agricultor no pot viure d'un cultiu només, però és un cultiu que, si el feren bé, podria donar de sí, perquè l'agricultor visguera tranquil tot el resto de l'any. Uh-huh. Entonces, clar, les sequeres, n'hi ha que veure aquests anys que no plou, com ho fem per a aquesta estabilitat?
1: Uh-huh. Estem parlant d'un cultiu tradicional i sostenible. Com es treballa el meló d'or al camp?
3: Sí, el meló d'or, la seva peculiaritat més important és que no es cultiva sense aigua, en el secà. O sigui, simplement fem un clot en hivern, fiquem el fem, treballem la terra i quan arriba abril fiquem les llavors en mitjà del secà, per art de màgia ixen i estem en 40 graus i tenim unes mates i uns melons de 2 quilos o 3 quilos. Vull dir, no han tingut res d'aigua. Ixa és la peculiaritat més gran i sobretot que això és el que li dona la seva dolçor.
2: Sí, jo volia dir un incís, perquè pelar de màgia no és. Esta és la feina de l'agricultor, que, clar, te ho ha simplificat molt, fem un forat, esto, lo altre, no? Sí. Però, clar, n'hi ha que guardar saó, però per guardar saó té que ploure. Entonces, clar, és...
3: Correcte.
2: I després tirar molt d'aixà, perquè n'hi ha que combatir, sobretot el primer mes és quan més hores li has de dedicar al bancal.
1: Vosaltres que sou joves, el meló d'or ve de molt enrere, mm-hmm. No? Van haver famílies que van portar el nom del meló d'Ontinyent i el que vull dir és que anys, molts anys després, vosaltres esteu cultivant eixa varietat, i a lo millor es podria tornar a eixes exportacions que hi havia, no?, antigament.
3: Sí. Sí, un poc treballem a veure, en aquesta línia d'anar promocionant-lo, i si tenim una continuïtat i es pot anar fent mercat fora d'ací, pues es podrem anar fent-lo. De moment som molt poquets productors els que quedem, els que hem resistit a estos anys tan inestables, i bueno, i dins des que som, pues anem a fer lo que puguem, i sobretot pues bueno, en l'ajuda de les institucions, del COMAP, per exemple, que du molts anys investigant amb nosaltres per a llevar-li una taca que té, que ve fruit d'un virus, que produeix una taca que no fa res al meló, però que fa que siga un pollet, pues la universitat estem treballant en intentar llevar-li aquesta taca. Després estem treballant en un projecte en diferents tipus de rec, per a veure com podríem adaptar este meló afegint-li una miqueta d'aulla per a poder salvar aquests anys de sequera i poder tindre esta continuïtat de la que parlem.
2: Clar, jo és que volia dir que és que ahí està un poc el quid de la qüestió. Quanta aigua necessita per no perdre la qualitat que després té el meló, ja no només de menjar, sinó la capacitat que té d'aguantar l'almacén. O sea, podrem exportar? Pues bueno, jo soc feliç venguem per ací i per Madrid i per on siga, saps? Però clar, ese punt d'industrialització, pues és que no sé jo si aplegarem a tant, m'entens? Però perquè hi ha un dilema ahí en lo que és el meló, quan se li ha de regar, què és el meló d'or, no?
1: Sí. Això esteu estudiant, no? Està portant-se amb la Universitat Politècnica de València. Nomenàveu abans que necessiteu eixa denominació d'origen per a seguir treballant en eixe meló d'or. Qui vos pot ajudar en esta per a que aconseguisca la denominació d'origen?
2: Vale, pues a veure, per exemple, fa falta agricultors, o sea, cualquiera que vulga introduir-se, pues pot acudir a, per exemple, esta prata ni el evento, que no sé si ho han dit ja, però
1: sí, a l'estat de la vesprà en la mancomunitat.
2: Ahí pot vindre i conèixer-nos i preguntar-nos, perquè clar, lo primer que es farà falta serà llavor. Entonces, i terra, i saber com fer-ho, però també estem estudiant un poc el tema d'abrir quotes a socios per si no vols cultivar. O sea, jo, el primer que demanen són agricultors, ¿vale? Però, o al revés, si no, però tens terra, a mi no vols cultivar, però tens terra, pues pots ajudar, o una quota de socios. Estem mirant a veure de quines maneres, i també el tema d'aconseguir la CV, pues que això és una palanca per poder pues invertir, perquè a lo millor ens ajudarien a millorar els almacens o, saps, o a millorar els sistemes de riego o de no riego, saps? Tot això pues se pot invertir per ahí.
3: Sí, l'associació estem oberta a veure, els productors i comercialitzadors som socis, però també està oberta a socis externs, per tant persones individuals com institucions que vulguin col·laborar amb nosaltres i que vulguin aportar alguna cosa per a ajudar a tirar endavant el projecte.
1: Per tant, qualsevol agricultor, qualsevol persona que tinga horta i vulga doncs cultivar el meló, esta vesprada pot anar a la mancomunitat, no?
2: I o sea, si eres jove sobretot, però la gent major també, perquè a lo millor teniu llavors guardades de per ahí del meló, perquè nosaltres quan vam començar el Salvador en la universitat i tal, primer tenien com quatre línies genètiques del mateix meló, cada un era d'una mare, d'una família, jo que sé, si teniu llavors en casa i voleu portar-les i xerrar un poquet amb vosaltres, o sea, sí. Fa falta gent jove perquè tira avant el projecte, però també fa falta la gent major perquè compartir
3: l'experiència que tenen, sí. Exactament.
1: Quin sentiment hi ha quan cultives un producte que porta tants anys cultivant-se?
3: Sí, bueno, n'hi ha constàncies de fa 600 anys del meló este, però bueno, quan estem plantant és un poc màgic, no?, de pensar que estàs ficant unes llavors en meitat d'un secarral i que saps que van anar. Per exemple, van vindre la família de la meva parella a plantar i no ho havien vist mai, i estàvem plantant, ficant unes llavors en un bancal sense aigua i sec.
2: I però tu què fas?
3: Però clar, jo dia, així, això es fa des de fa 600 anys a Xina. I clar, és una emoció, és molt emocionant, sí, clar.
1: No estaria mal a lo millor convidar a, al conseller d'Agricultura i mostrar-li com es cultiva el meló d'or, no? I...
3: Sí.
2: Ai, si se'n vol vindre, espero que vinga a passar el matí.
1: Clar. A l'hort, a veure com es cultiva, com es fa i que és, quina és la feina que feu des de l'associació. Ara mateixa estem parlant de com es cultiva el meló, de lo especial que té aquest producte, però ara mateixa, si algú que ens està escoltant vol comprar meló d'or, de quina manera pot fer-ho?
3: Sí, pues bueno, podrá ahora encara no collí ningún meló. Este matí ha collit uno, el primer, comença, una alegría. Sí. Comença que el durem esta vespre allí per a mostrarlo i li ficarem el logotip que anem a presentar i demés, que vindran una pegatineta i bueno, ara quan estes setmanes, perquè el meló s'ha de deixar reposar uns dies, pues a partir d'estes setmanes ja començarà a haver per tots els comerços locals de la ciutat. Sí.
1: Per tant, qualsevol persona que ens estigui escoltant, sigui a Don Tinyent o sigui de fora,
3: tindrà
1: durant les pròximes setmanes
2: els... És que tenim pendent també un poc el tema de les xarxes socials, anirem treballant en ello, perquè mira, és que com comentava antes Carlos, avui el dia l'agricultor ha de fer de tot.
1: Sí.
2: Ara estem així, després estem allà.
1: Sí. Hi ha que reinventar-se.
3: Sí.
1: Alguna cosa més que vulgueu afegir?
3: Res, que podran veure, que convidar a tot el món a que vinga esta vesprada a escoltar o

0: o si vol col·laborar amb l'associació, i bueno, i convidar-los tots a seguir gaudint aquest estiu d'este meló, que enguany n'hi ha, és una sort, feia ja 2 o 3 anys que no havíem pogut fer correctament, i que enguany aprofitem, disfrutem, perquè l'any que ve no sabem com vindrà, si mos plourà, si no mos plourà, i si podrem fer-lo o no. Esperem que sí.
1: I que s'anime la gent a tirar-li unes llavoretes a terra, que plantar-te 10 colps en casa tampoc és massa faena. I després ja t'ho dic, que quan obrigues el meló, si l'has collit bé, que n'hi ha que saber collir-lo, ho agrairàs, ja veuràs.
2: Doncs Javi, Ferri i Carlos Valls, moltíssimes gràcies, i anireu contant-nos com va enguany, com aneu collint i com va el meló d'or.
1: Gràcies.
2: Moltes gràcies. Adéu.
0: Adéu, adéu, adéu.
3: Després de l'èxit de les 2 edicions anteriors, este dissabte 25 de juliol a les 11 de la nit, torna a l'Olleria a disfrutar d'una nit esgarrifosa de supervivència zombi. Consulta els detalls de l'inscripció en la web lovezombies.es. Els menors de 15 anys hauran d'estar acompanyats d'una persona adulta i de 16 i 17 anys amb una autorització prèvia. No t'ho perdes. Vine a viure una nit de terror a l'Olleria.
4: Por fin voy a vender la casa de mis abuelos.
5: ¿Y con qué inmobiliaria lo vas a vender?
4: Lo vendo yo mismo, así me ahorro la inmobiliaria.
6: ¿Sigue disponible?
7: ¿Me lo bajas 30.000? ¿Puedo verlo hoy a las 10 de la noche? ¿El piso tiene cargas?
8: Así me ahorro la inmobiliaria.
9: Si no quieres líos, Capitalia filtra clientes, negocia y gestiona todo para que vendas sin dramas y sin problemas. Además, te conseguimos el mejor precio para tu casa. Capitalia, en Ontinyent, Sativa y Alcoy.
10: En l'any de commemoració del centenari de José María Ferrero Pastor, el mestre, arriba l'esdeveniment musical més esperat, el concert de les 4 bandes de la ciutat tocant juntes pasdobles i marxes cristianes i mores del mestre. Este dissabte, 25 de juliol, a l'esplanada Tortosa i Delgado, a partir de les 18:30 hores, pots acudir per a seure en una de les 800 cadires habilitades. Hora del concert a les 20 hores. Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat Atracció.
11: Jefe, ¿un nomikai?
12: ¿Un nomiké?
11: Nomikai. En japonés quedan a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
13: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
14: ¿Nomikai?
13: Y acaba diciendo,
14: ¡otro cremaet!
13: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
15: Hoy por hoy, Valdalbaida. Esteban Arroyo.

0: Bocairent torna a respirar ambient de moros i cristians amb la celebració de la tradicional Festa del Panellet, una cita que marca el mig any fester i que al mateix temps dona el tret d'eixida al camí cap a les festes de moros i cristians de Sant Blai de 2027, que celebraran del 5 al 10 de febrer. Durant quatre caps de setmana, el municipi viu una intensa programació que combina tradició, música, desfilades, convivència i enguany també solidaritat. Per conèixer tots els detalls, ens acompanya el president de l'Associació de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai de Bocairent, Damián Sánchez. Bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada.
0: Damián, com està l'ambient a Bocairent? Com esteu vivint este estiu?
1: Bé, este estiu estem bé. La veritat és que estos últims caps de setmanes el tenim ja tot en un ambient festiu, un ambient de moros i cristians que vam començar fa dues setmanes i que tindrà continuïtat a partir d'esta vesprada demà i el cap de setmana que ve.
0: Uh-huh. El panellet és el tret d'eixida cap a les festes de Sant Blai. Això vol dir que ja estan cada vegada més a prop. És este moment quan realment comença el compte enrere?
1: Bueno, nosaltres som els que diem que el començament de les festes del 2027 sempre comença amb el primer panellet després de festes, no? Però sí que és de veres que el que és el arribar al panellet de l'associació de festes, que sempre pareix que siga ja diguem, el començament com toco de lo que és la preparació i les festes del 2027, sí.
0: Com dèiem abans, la programació s'estén durant quatre caps de setmana. Quin balanç feu dels primers actes com l'homenatge als festers amb 50 i 75 anys o el concert de música festera?
1: Bé, el balanç sempre és molt bo. És un acte que tenim plenament afiançat en les dades que el tenim. És un acte que per als festers i festeres que fan 50 anys i en este cas també els que fa 75 anys, és un acte emotiu, molt bonic, en el qual crec que disfruten molt tant ells com les famílies, i el que és l'acte que està tot englobat i tot junt, el que és l'homenatge i el que és el concert, veritablement va ser algo molt bonic, tant el que és l'homenatge i el concert també guany va ser a càrrec dels dolçainers i tabaletes de l'Aljub i en companyia d'un grup de metall de la Unió Musical, i va ser un concert veritablement molt bonic i emotiu.
0: Un dels actes més esperats arriba este divendres amb la desfilada infantil. Quina importància té implicar els més menuts perquè siguin el futur de la festa?
1: La importància és màxima, perquè com tu bé has dit, és el futur de la festa. És el futur de la festa i el tenim que cuidar com cal. I tenim que donar-los lo que és la màxima rellevància possible dins de les filades i dins de la festa de moros i cristians. Nosaltres tenim la sort de que durant les festes els xiquets i xiquetes estan ixen en tots els actes, que no tenim cap acte que siga especialment per a ells, però sí que es pensa que lo que és la festa del panellet, des de fa uns anys darrere, hasta fins ara, sí que dediquem el dia d'abans de lo que és la desfilada del panellet, un dia per a ells, que és avui. Avui es para una desfilada des de lo que és el Gomeig fins a la plaça i quan arribem pues tindran un berenar per a tots. Veritablement és que són importantíssims perquè és el futur de la festa.
0: Demà dissabte serà el torn de la gran desfilada de les nou filaes. Què trobaran els visitants que s'acosten a Bocairent?
1: Bé, pues, tots els visitants que vulguin acostar-se a Bocairent el que van a trobar és un poble volcat dins de les festes de moros i cristians i en concret en l'acte este. És un acte que també, com que no té els anys que tenim d'antiguitat dins de la festa, però és un acte que en el qual crec que és un dels actes que més gent va i ja desfilar. Tinguem en compte que pareix que en estiu tot el món, com diu, tot el món viu, no? I el que són les massets estaran tots plens de gom a gom i el que són els carrers igual, i quan s'acabi la desfilada pues, l'Ajuntament també té programat una nit de festa allà a la plaça.
0: Ahí anava jo. Després de la desfilada hi haurà festa a la plaça de l'Ajuntament. El panellet també és un moment de convivència entre filaes, veïns i visitants, no?
1: Sí, sí, clar, per supost. Una de les coses més boniques que crec jo que tenim així a Bocairen és que som un poble i totes les filaes són unes filaes obertes al públic i obertes a tot el món. Tot és raro veure que no n'hi hagi filaes, que tots és panellets, o les desfilades que s'ho coneix, que vegen que hi ha gent que no es deixa filar, però tenen capitania de deixar filar, o són amics d'este o amics de l'altre, i van a sopar, van a desfilar. I crec que el que es va trobar és això, una nit de molta música, molt de desfile, i molta festa i molta unió. Amb responsabilitat, que és el que toca, però crec que van a trobar-se una nit molt bonica i amb molta tradició festera, vamos.
0: Una de les novetats més destacades és el caràcter solidari del sopar de germanor amb una rifa a benefici de José Luis Puerto Llup. Com va sorgir aquesta iniciativa?
1: Bé, doncs, com tots suposo que saben, tenim un veí d'ací del poble, veí i fester, que desgraciadament va tindre un problema greu, un problema mèdic, un problema de salut bastant greu, i el que és el poble de Bocairen s'ha solidaritzat totalment amb ell per a poder ajudar-lo a que tot això que està patint, doncs, que ho pugui dur de la millor manera possible, no? I com no podia ser d'altra manera, doncs, l'associació de festes, que ja com repeteix, que a part de que és un veí del poble, ell és fester també, de la filadeta de Suavos, pues no podia quedar-se, diguem, de braços cruzats i tenia que fer alguna cosa. Entonces, tota la recaptació que van traure de l'homenatge de 50-75 anys de fester anava tota a benefici de José Luis Puerto, de Hub, i es va ocorrir demanar ajuda a les entitats i negocis del poble que pogueren o vulgueren, que es donaren algo per a fer una rifa solidària. La veritat és que les entitats han respost molt bé, que des d'ací vull donar-los les gràcies per la col·laboració que hem tingut de totes aquestes entitats, que ha sigut una col·laboració molt gran, i res, i vam decidir fer una rifa solidària, vam fer unes paperetes i les vam posar a la venda, i la veritat és que la gent es va volcar, com en altres moltes coses que s'han fet a nivell local, social i cultural dins del poble a benefici de HUB, pues nosaltres també vam fer, i la veritat és que la gent del poble i gent que no és del poble, perquè ha hagut gent que s'ha enterat, perquè avui dia les xarxes socials estan per totes aquestes coses, funcionen molt bé, i gent de fora que ha volgut comprar paperetes per a poder col·laborar amb aquesta bona causa. I la veritat és que totes les que han fet, pràcticament a dia d'avui les tenim totes venudes. Així vull donar les gràcies a tota la gent del poble i la gent que no és del poble per la col·laboració que han tingut.
0: Damián, per acabar, què li diries a la gent de la comarca perquè este cap de setmana s'acosti a Bocairen i descobrisca l'ambient tan especial que ja estaves contant-nos, no?, que es viu durant la festa del panellet?
1: Bé, doncs, simplement a la gent de la comarca que vull arrimar-se a Bocairen, que s'arrime, que va trobar això un poble amb molta unió, amb molta festa, amb molta tradició de festes de moros i cristians, amb totes les filades volcades en el carrer, amb una nit de festa que ha preparat l'Ajuntament, que creiem que serà, pues, que estarà molt bé, que la gent s'ho passarà molt bé, i que res, i que això simplement és el tret d'eixida i el començament de lo que seran les festes del 2027, la qual es suposa, perquè realment la desfilada de demà és un calco a lo que es fa el dia a les caixes, el dia en festes, simplement que ara és en estiu, que fa molta calor i entonces normalment fa més fresqueta, no? Però trobaran això, un poble volcat en la seva festa, en la seva tradició, i sentirà molta banda de música, perquè va ser un dissabte on hi ha també moltes poblacions que també estan de festes, doncs jo calcule que hi hauran sobre 17-18 bandes de música segur, que per a un dia de panellet de junta festa, per una desfilada del panellet està molt bé, i res, i que vinguin i que disfruten i que vegin el que és el començament de lo que són les festes de Moros i Cristians de Bocairent.
0: Doncs Damián Sánchez, president de l'Associació de Festes de Moros i Cristians de Sant Blai a Bocairent, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Vinga, bon dia, adeu.
1: Bon dia, adeu.
2: Este dissabte 25 de juliol a la una del migdia no et perdes un programa molt especial de Vivir Ontinyent, la Vall d'Albaida. Ràdio Ontinyent Cadena Ser dedica un espai únic al centenari del mestre Ferrero amb entrevistes a representants institucionals, familiars, músics i tots els detalls del concert extraordinari que eixa mateixa vesprada oferiran conjuntament les quatre bandes de música d'Ontinyent en una cita històrica. Este dissabte a la una del migdia a Vivir Ontinyent, la Vall d'Albaida. Només en Ràdio Ontinyent Cadena Ser.
0: Més agenda, sí, ho dèiem al principi, este cap de setmana està replet d'activitats a tota la comarca. Sí, perquè la cultura continua omplint les nits d'estiu amb propostes originals i per a tots els públics. Este diumenge, a les 10 de la nit, la plaça de la Vila de l'Olleria acollirà l'espectacle Trobant el punt, una combinació de màgia i monòleg protagonitzada per Maria Zamora i Patricia Ferrero. Humor, il·lusionisme i una mirada crítica sobre temes tan actuals com el feminisme, la pressió estètica o el patriarcat es donen la mà en un espectacle que promet fer riure, sorprendre i també reflexionar. L'entrada és gratuïta, eh? Així que és una magnífica oportunitat per gaudir de la cultura a la fresca. Avui ens visiten, avui estan amb nosaltres a través de la línia telefònica les seues protagonistes per contar-nos què ens tenen preparat per a la nit del diumenge a l'Olleria. Anem a donar-les la benvinguda. Maria Zamora, bona vesprada.
3: Bona vesprada, què tal?
0: Molt bé, encantats de tindre't així amb nosaltres a la ràdio de la Vall d'Albaida i que ens conteu què és el que aneu a fer, el que teniu preparat per a l'Olleria. Donem també la benvinguda a la teua companya. Patricia Ferrero, bona vesprada.
4: Hola, bones, bona vesprada. Ai, Esteban, m'ha fet gràcia això que has dit d'actuar a la fresca, eh?
0: Sí, sí, perquè... Sí, després de dir-ho, dic, bueno, no sé si a la fresca, perquè en les temperatures que estem tenint de nit en aquestes jornades, doncs la fresca ja, això ja s'ha quedat per al record, no?
4: Efectivament, efectivament. Però dona igual, no? És una oportunitat guai per a passar la nit ahí fora de casa i gaudir de, pues, d'un espectacle, no? En el que nosaltres ens ho passem bé i esperem que la gent també, perquè ho fem en aquesta intenció, de passar una estoneta guai.
0: Maria, què és exactament sí. Trobant el punt? Com definiries aquest espectacle a qui encara no el conega i per a que s'animen al diumenge, després demà, a acudir a la plaça de la Vila de l'Olleria?
3: Pues molt bona pregunta, la veritat. Efectivament, nosaltres encara estem buscant el punt, perquè, bueno, és de veres que el que sí que n'hi haurà segur serà màgia i comèdia, perquè és una cosa que va amb nosaltres, efectivament. I, bueno, nosaltres també tenim un tipus d'espectacle, tant Patricia com jo, per separat i en conjunt, sobretot, que també, vull dir, bevem molt del públic, no? També esperem que el públic reaccione i que estiga amb nosaltres. I, bueno, pues, també serà un poc una sorpresa. O sigui, segons qui vinga, pues, passaran unes coses o passaran unes altres.
0: Sí, perquè Patricia, és un format molt original, no? En el que combineu màgia i monòleg. Com va sorgir la idea d'unir dos disciplines tan diferents?
4: Pues mira, bàsicament la idea va sorgir. Nosaltres ens portem superbé, ens ho passem superbé, ja fa temps que ens coneixem i el títol de Trobant el punt és al final el contrast de ser dona, una còmica, actriu i una maga, i de com pujar-se a l'escenari com a dona, a vegades pues no ha sigut fàcil, no? I com llevar a la gent els estereotips que poden tindre al cap d'una màgia femenina o un monòleg o comèdia femenina. És un poquet llevar-li a la gent ixa idea del cap i nosaltres trobem el punt, el contrast entre la nostra disciplina i la de l'altra, no? La disciplina de la màgia, la disciplina de l'humor, i trobar el punt de com en comú posem la nostra passió damunt de l'escenari i col·laborem. Una fa màgia, però l'altra li ajuda, una fa comèdia i l'altra ho intenta.
3: I ho fa molt bé, de dir,
0: Com dèiem abans, l'espectacle parleu de temes com el feminisme, dels rols de gènere, dels trucs vells, que com digueu, o podríem pensar, això no fa gràcia, no? Però ho feu des de l'humor perquè és una manera més efectiva d'arribar al públic?
3: Bueno, o sigui, per a mi sí, o sigui, el meu llenguatge és l'humor, igual que crec que el de Patricia també ho és, i també la màgia, evidentment, però és de veres que nosaltres encara estem arrossegant, no?, aquesta cosa de que acabes de dir, Xus, parleu de feminisme, parleu de tal, o sigui, és que el feminisme va intrínsec en els nostres discursos, en la nostra vida, o sigui, no fem hincapié, digamos, en temes feministes i en dir, o sigui, no sé, és que és una cosa molt natural, vull dir, per a nosaltres és el nostre discurs i nosaltres treballem des del feminisme, amb el qual no és una cosa que estiguem recalcant tot el rato, sinó que simplement donem el punt de vista d'una dona, en este cas una còmica i una maga, treballant justetet en un món que generalment encara està molt masculinitzat. Aleshores, a nosaltres ens passen coses que als homes efectivament no, i només ho contem des de, efectivament, la comèdia i la màgia. Aleshores, bueno, és així.
0: Uh-huh. Actuareu a l'aire lliure en una plaça, en una nit d'estiu, com estàvem dient abans. Canvia molt la manera de fer espectacle a l'aire lliure que en un teatre?
4: Bueno, al final el que nosaltres fem és el mateix. Pot ser, sí que en una nit com la del diumenge, que la gent, o sigui, és una hora de, doncs, a l'hora de sopar, la gent va al carrer, està distret. Nosaltres, sobretot Maria, juga molt en la impro, en la gent que està al carrer, els comentaris són diferents, perquè la gent que va, el públic que va a un teatre, ja està disposat a veure un espectacle, així que hi ha més silenci, i l'expectació, diguem que és més gran, no?, perquè estàs envoltada d'una, doncs això, una aura ja de pues, més escènica, no? Hi ha gent que ve al carrer i no sap el que ve a veure. Llavors nosaltres també juguem en aquesta impro que fa que tinga un poquet un espectacle més directe, no? Però això, de compartir directament en les opinions del públic i de jugar sobretot en els factors externs, no? Perquè pot passar de tot al carrer i nosaltres tenim moltes anècdotes que contar del que ens ha passat al carrer.
3: Sí, sí. Sí.
0: Sí, Maria, cada vegada estem veient que els ajuntaments van programant més activitats a l'aire lliure, o sigui, en teatres, ara a l'estiu, que això ens agrada, no?, donar-nos activitats per a les nits, per a entretindre'ns, per a passar uns mesos entretinguts. Encara que són mesos que hi ha molta activitat, com per exemple esta setmana, així a la Vall d'Albaida hi han festes en alguns pobles, l'Olleria, per exemple, avui divendres dona el tret d'eixida a les seues festes patronals i de moros i cristians amb la publicació, però és d'agrair, no?, vosaltres també, a banda de nosaltres, el públic, de que mos programen, vos contraten i tinguem aquestes activitats en una nit d'estiu.
3: Sí, és de veres que nosaltres agraïm molt en general treballar durant tot l'any. Això seria bastant fenomenal. És de veres que justetet les dones que ens dediquem a això, casualment tenim un punt de treball molt gros en març, que és el mes de la dona, i ara en estiu és de veres que, bueno, la demanda d'espectacles de carrer és, o sigui, és més gran, evidentment, i és de veres que no tots els espectacles, però, o sigui, per exemple, nosaltres tenim la sort que treballem en uns formats i treballem d'una manera que el mateix espectacle, no, el que contàvem abans, podem fer-ho tant dins d'un teatre com fora al carrer. És de veres que has d'acoplar coses, perquè el que ha dit Patricia no és el mateix. Normalment la gent que va al teatre és gent que sap el que va a veure. També tenim algun desubicat, que es deixa el mòbil amb ruido o que de repente tiene tos i abre 17 caramelos seguidos. Bueno, esto existe i continuarà existint sempre. Però sí que és de veres que, o sigui, nosaltres estem molt agraïdes, ja t'he dit, o sigui, tan de bo tinguérem com una marxa durant tot l'any, saps? No solament un pico, en el nostre cas, en el mes de març, tot molt loco. En el mes de març, que és com el Dia de la Dona, en novembre també, que arriba el dia 25 i el Dia contra la Violència de Gènere, també de sobte sembla que les dones només treballem el dia 25 de novembre i el dia 8 de març, i no, estem durant tot l'any. Així que, pues, per descomptat, molt agraïda de treballar en places en estiu i en el carrer, perquè és de veres el que diu Patricia, que te curtis molt com a artista i te dona molt bones anècdotes per a contar en el futur. Però sí, jo des d'ací ja ens heu un missatge que ens agradaria treballar durant tot l'any, no només en moments puntuals, la veritat.
0: Doncs per acabar ja, xiques, jo promet que si estic a la comarca, per allò de que en estiu sempre anem d'un lloc cap a un altre, si estic a la comarca, el diumenge vaig a veure-vos a la plaça de la Vila de l'Olleria. Recordem que és a les 10 de la nit, a l'aire lliure, plaça de la Vila de l'Olleria. Convideu
3: i gratis.
0: Sí, correcte. Això és molt important.
3: Una gratis.
0: Sí.
3: Una cosa gratis sempre ens agrada.
0: Sí. I que ens facin riure, ens facin passar un bon moment, amb aquesta combinació d'humor i màgia. Doncs convideu vosaltres, als oients de Ràdio Ontinyent, a acostar-se este diumenge a la plaça de la Vila de l'Olleria.
3: Vinga, dona-li, Patricia.
4: Doncs mira, bueno, Joan, tu si vens, tu has d'alçar el braç perquè si iràs a l'escenari i te partirem.
0: Oi.
4: Tira de risa o tira de màgia, algo farem.
3: Te farem desaparèixer.
4: Que si ve, s'ho passaran superbé perquè nosaltres fem el que ens agrada i això se nota damunt d'un escenari. Porteu aigüeta, i ganes de passar-ho bé.
3: I un palmito.
4: I un palmito, Bueno, si no, Maria té pa tots, ja vos ho dic. Però que vingueu, que jo tinc moltes ganes d'anar a l'Olleria a actuar i sé que ho passarem superbé nosaltres i vosaltres si teniu ganetes.
3: I que passe el que passe, un bon rato passarem i riure i màgia n'hi haurà, això segur.
4: Exactament.
0: Una bona nit que ens espera este proper diumenge a les 10 a la plaça de la Vila de l'Olleria amb Maria Zamora i Patricia Ferrero amb l'espectacle Trobant el punt. Xiques, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies. Moltes gràcies a tu, clar que sí.
0: Vinga, adeu, fins la pròxima.
3: Adeu, fins el diumenge.
0: Sí, val. A veure si m'acosta diumenge. Adeu, adeu.
3: Adeu.
5: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
6: Del 9 al 25 de julio descubre los descuentos especiales en toda la gama SUV de Kia. Una gama SUV llena de novedades. Nuevo Stonic, nuevo Niro y, como no, el nuevo Kia Seltos. Llévate tu nuevo coche desde 99 euros al mes. Consulta condiciones en Ulsan Motor. Concesionario oficial Kia en Gandía, Xàtiva y Ontinyent. O en su web, kiaulsan.com.
7: Kia, movement that inspires.
8: Ya está en los kioscos l'Extra Moros y Cristians 2026, que edítalo clar. Entrevistes als càrrecs, els actes, articles d'interès i les millors imatges de les festes de l'any passat. Tot això i molt més a l'edició especial que l'Oclar dedica als moros i cristians d'Ontinyent. No et quedes sense el teu exemplar.
2: En l'any de commemoració del centenari de José María Ferrero Pastor, el mestre, arriba l'esdeveniment musical més esperat, el concert de les quatre bandes de la ciutat tocant juntes pasdobles i marxes cristianes i mores del mestre. Este dissabte, 25 de juliol, a l'esplanada Tortosa i Delgado, a partir de les 18:30 hores, pots acudir per asseure en una de les 800 cadires habilitades. Hora del concert a les 20 hores. Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat Atracció.
9: Des de 1387, l'estiu Albaida té un nom propi. Arriba la històrica Fira de Sant Jaume. Del 23 al 26 de juliol, vine a viure 4 dies únics de cultura, esport, la millor música, paradetes i atraccions per a tota la família. La tradició de sempre, més viva que mai. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Albaida. No t'ho perdes.
10: Hoy por hoy, Val d'Albaida. Esteban Arroyo.
0: Ja estàvem dient abans, és la 1:50 minuts, estàvem dient abans que és un cap de setmana molt actiu als municipis de la Vall d'Albaida. Hem estat escoltant ara les falques d'algunes de les activitats. Doncs, a banda, també de les que hem realitzat abans entrevistes, a banda, continuen eixes nits d'estiu plenes de música i emocions a Agullent, perquè avui divendres el cicle Cançons a poqueta nit tornarà a convertir el Molí Fariner en un escenari màgic, il·luminat amb ciris i amb el públic molt a prop de l'artista, dels artistes. El protagonista serà un dels grans referents de la cançó d'autor en valencià, Andreu Valor, que arriba amb el seu nou treball Els camins que elegim, un disc que convida a reflexionar sobre les decisions que prenem, el compromís amb la societat i l'esperança en temps difícils. Avui tenim el plaer de conversar amb ell una vegada més per descobrir què hi ha darrere d'aquest nou projecte i del concert que oferirà esta nit a Agullent. Andreu Valor, bona vesprada.
11: Hola, bona vesprada, què tal?
0: Molt bé, com dèiem, tornes a Agullent, tornes a la Vall d'Albaida, un poble o uns pobles, una comarca on ja has actuat en diverses ocasions. Què té d'especial tornar a trobar-te amb el públic d'un municipi?
11: Bé, és un al·licient que esperem amb molta il·lusió a mesura que anem avançant en els projectes i en aquesta humil carrera que ja l'any que ve commemorarem 20 anys també, i és el fet d'entendre, no?, que per nosaltres aquest tipus de música de proximitat ens fa arrelar-nos no només al territori, que és una cosa molt important per mi, perquè és, jo crec que l'univers on d'alguna forma d'on emanen cada una de les històries i les cançons, no?, però també al final el lligam amb les persones que anem doncs, d'alguna manera coneixent i vinculant-nos un poc a elles, no?, quan passa uns anys, perquè ja feia diversos anys que no passàvem, jo juraria que des de pandèmia no estàvem en Agullent, no? Pues és un al·licient de tornar a retrobar-te en aquestes mirades, en aquest caliu, aquesta manera de ser, aquesta idiosincràsia d'Agullent en aquest cas, no? Que són entranyables i que també per proximitat, la Vall d'Albaida, i ara em diràs tu, clar, estàs parlant bé perquè estàs parlant amb mi, no? Bueno, sempre per a mi ha sigut una de les comarques que més m'estime. Jo crec que és una de les comarques amb una manera de ser, la gent, les seues costums, les seues tradicions molt properes també a la meua, no?, i que me sentem molt identificats. Des de jovenet, siga per l'esport o posterior

0: jo m'imagino que la gent sempre tot sol dir per les places grans, no? Nosaltres tendim a ser d'auditoris mitjans i més bé propostes minoritàries i demés, no? I quan hem tingut també la sort d'actuar en llocs grans per a molta gent, no? Com a que perds una miqueta el contacte visual en la gent. Són molt bonics perquè sí que és cert que la infraestructura t'ho permeten, però com estos concerts tan íntims, tan propers, on la respiració mútua està candent, no? I molt propera, ui, estos són molt per a mi tenen pues, un afegit de responsabilitat, no? Perquè és que tot el que passa està enmig de les mirades, vull dir-te, cada cosa que dius, no n'hi ha com una distracció que puga fer que la gent perga un poc el fil conductor, no? Així que estos són molt exigents, però per altre costat, doncs, molt intensos, perquè sí que és cert que tot el que passa és molta veritat, no? I a mi m'apassionen. Crec que la tendència d'aquesta proposta de cançó d'autor prenen sentit en aquest tipus de propostes, no? No conec el Molí Fariner, però sí que he vist algunes imatges i conforme tenen el plantejament de les taules en els ciris i demés, i crec que serà una d'aquestes nits que a mi m'encanten. Espero estar a l'alçada també perquè la gent gaudisca per la nostra aportació també.
1: Hi ha que dir als oients que, a banda de l'actuació d'esta nit a Agullent, el 4 d'agost estaràs a Otos i també tens ja programada una actuació a l'Olleria, no recorde el dia, però que ja poden consultar, com no, les teues xarxes socials i ahí estan tots els concerts, tota aquesta agenda que ja està confirmada. Anem a anar-se'n, Andreu, anem a despedir-te i donar-te les gràcies, com no, per estar amb nosaltres, amb la cançó que li dona nom a el disc, com és Els camins que elegim. Però vull que et dirigisques a la gent que s'estiga escoltant ara i els digues que aquesta nit vos acompanyen en ese lloc idíl·lic com és el Molí Fariner d'Agullent.
0: Bueno, primer que res, gràcies a vosaltres per obrir-nos una miqueta les portes de casa vostra, que sempre és una manera d'enriquir també la possibilitat d'apropar-nos cap a la gent i per cada tasca que feu. I a la gent, jo sóc molt malvenedor de les coses que faig, no? Però li posem molta il·lusió i jo crec que és un projecte que aspira a molta humanitat. Igual no està massa de moda tot aquest tipus de valors i de més, no? Però considero que al final, quan tu veus que la gent no acaba de ser feliç del tot, perquè és molt difícil ser feliç en un món caòtic, no? On hi ha tanta desestabilització i hi ha tanta manca d'empaties, no? Hem de ser molt conscients de la importància de les coses. El que hi ha darrere de cada una de les històries i les cançons és un treball que després de tants anys hem intentat acurar en lletra, en música, en reflexions, en proximitat a la gent. Notaran moltes sorpreses la gent que no els hagi vist des de fa uns anys, perquè els directes són molt més propers, baixem de l'escenari i ens envoltem més a prop encara de la gent, perquè el que volem és aquest factor humà, no? Així que espero que... Sembla ser que han baixat els graus, la nit d'avui serà molt més agradable, el lloc és idíl·lic, així que l'entrada és gratuïta. Crec que tots els factors són prou dones de cara, no?, per a que la gent doni aquesta oportunitat i puga apropar-se una miqueta aquesta nit i gaudisca d'una nit diferent, que així és la intenció i així treballem per aconseguir les coses. Així que ahir us esperem.
1: Andreu Valor, moltes gràcies.
0: A vosaltres, com sempre. Una forta abraçada.
1: Adeu. I a tots vosaltres també.
0: Adeu, adeu.
1: Moltes gràcies i fins demà. Adeu.
2: Canàries. Hora 14. En la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. La situación de los incendios en la Comunidad de Madrid se complica. Dos de los fuegos se han unido, que es justo lo que se pretendía evitar, y otras tres localidades han tenido que ser evacuadas durante la mañana. En total son ya más de 19.000 las personas desalojadas en un incendio que ha calcinado ya 6.000 hectáreas. Es el peor fuego en Madrid desde que hay registros, según acaba de decir Isabel Díaz Ayuso. En el puesto de mando avanzado en Cenicientos está Belu Jiménez. Belu, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la última hora está en esa unificación de los dos incendios de la Comunidad de Madrid que han calcinado por lo menos 6.000 hectáreas hasta ahora, en lo que según acaba de confirmar la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, es el peor incendio de la historia de esta comunidad.
5: Los incendios están muy activos y como estamos viendo, estamos en una situación inédita, en una tormenta perfecta, de altísimas temperaturas y un viento que no cesa, no da tregua.
4: El fuego en Madrid ha obligado a evacuar otros tres municipios, Navas del Rey, hacia donde se dirige el fuego, Chapinería y Colmenar del Arroyo. Con estos tres municipios son ya en torno a 20.000 los desalojados. Los esfuerzos se centran ahora en tratar de frenar estos incendios que están inextinguibles y esta tarde se espera que sea la más crítica, especialmente por la meteorología adversa y en concreto por el viento que sopla bastante fuerte.
3: Preocupa además que este incendio de Madrid sale...